0: Bé, doncs bona tarda a tothom, bona tarda Santi.
1: Bona tarda.
0: Aujourd'hui on va parler, disons, une rue, on va parler d'un village comme chaque fois. On parle d'un village et les gens, ils nous excusent, et les Catalans qui nous écoutent aussi, parce que quand on dit village, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas qu'on dit que c'est quelque chose de tout petit, mais c'est une façon de dire en catalan, mais au peuple. Un peuple, donc la traduction en français seria mon village. Mm. Però, doncs, ningú s'enfada. I anem a parlar, doncs, de Móra la Nova. Móra la Nova, que ja havíem parlat, Santi, vam fer un programa de Móra d'Ebre, i quan no podíem acabar gairebé els programes sobre les Terres d'Ebre, sense parlar de
1: Móra la Nova.
0: Móra la Nova. Doncs bé, la Ribera d'Ebre té una extensió de 825 quilòmetres quadrats repartits entre 14 municipis, dos dels quals estan situats a la vora del riu Ebre, Eix Vertebrador. Eix Vertebrador d'una comarca que també acull el riu Siurana i Matarranya. Els testimoniatges de poblament van des del Paleòtic fins a l'època romana, passant per les fortaleses i els castells dels templers, prova muda d'un passat gloriós quan Ramon Berenguer IV va conquerir aquestes terres en agraïment per la seva col·laboració, va fer donació de part d'aquests territoris als cavallers templers. L'Horta del Temple va ser suprimit, com ja ho sabem tots, definitivament l'any 1308, i la major part dels seus béns van ser cedits a l'ordre de l'hospital, ordre que va perdurar fins al 1851. Per a més informacions, doncs, esclar, es poden ressenyar-se en els llocs històrics, els llocs oficials i en els ajuntaments, que la gent estigui interessada per conèixer aquesta història. D'on veurà una xost clàssica d'en aquesta regió, com nous venons en disant a chaque village, que et sembla, Santi, que és veritat, terra de conquestes, terra de lluites. Ramon Berenguer IV conquereix aquestes terres en els moros i, esclar, el donen a l'ordre del temple. L'ordre del temple, que quan va desaparèixer completament, doncs hi van tindre, es va tot, l'ordre de l'hospital, es va acaparar de totes les coses allò. Diríem, per als pobles de Ribera d'Ebre que han nascut i que han anat creixent arran de l'aigua, el riu ho és tot. Frontera i unió, lloc de trobada i alhora canal de comunicació de persones, mercaderies i cultures, punt de referència volgut i inevitable. Geogràficament, l'Ebre parteix la comarca en dos sectors, el nord i el sud de la frau del Pas de l'Asa. Pel que fa a l'àmbit econòmic, la Ribera d'Ebre ha estat tradicionalment agrícola, fruiters, presseguers, cirerers i altres conreus com són l'olivera, l'ametller i la vinya. No obstant això, no podem oblidar la importància de la central nuclear d'Ascó i de l'electroquímica de Flix. Les condicions naturals de la Ribera, que converteixen en una zona privilegiada per a la pràctica dels esports fluvials o per afeccions com la caça i la pesca, perquè la gent doncs pugui tindre un moment d'esbarjo, un moment de deure per poder sortir. Entre les espècies que habiten el riu, caldria destacar el lluç de riu, el barb, la carpa, el silur, la tenca, l'anguila, a banda d'una variada fauna terrestre, des dels porcs senglars i raboses fins a les llebres i conills buscants, al costat d'aus tan apreciades com els tors i els perdius. On doit faire une petite, disons que en català, sanglier, c'est un singular. Très bien. Mais une disons, un renard, en català, c'est una guineu. Sí. O una guilla. Però en aquestes contrades d'en ces regions du sud de Pays Catalan i de Pays Valencien, una guineu és una rabosa.
1: Sí.
0: Per això, doncs, c'est pour... Vous allez avec nous, vous allez apprendre progressivement à parler le catalan, au moins les mots qu'ils disent. Hein. Il y a beaucoup d'imagination au Pays Valencien quand on dit une rabosa, au pèl de rabosa, c'est une autre chose. Mais ça, on fera notre programme, vous donner un détail. Ja diríem un altre programa o que vol dir aquestes coses, perquè així no s'enfadi. Eh?
1: Molt bé.
0: Doncs, durant segles, la navegació fluvial fou intensíssima a tot l'Ebre català i actualment es revifa amb força i ambiciós projecte de la navegabilitat de l'Ebre, mitjançant el qual els vaixells circularan lliurement entre la Mediterrània i el pantà de Ribarroja, amb tot el que això significarà per a la comarca quant a millors infraestructurals i d'oferta turística, un somni que avui ja és realitat en alguns trams de l'Ebre i de la Ribera. La ceràmica, jo no sabia, en fi, n'estic aprenent amb tu potser també quan anem parlant d'aquests pobles per saber doncs, que la ceràmica té una part important en la cultura tradicional d'aquests pobles, històricament. Esclar, el nostre passat anterior, tota la gent que ha passat per casa ens ha hagut de deixar coses i proves i sí, mostres sí. Del que tenim que fer.
1: Sí, ceràmica i terrissa, sobretot al costat de Miravet i de... com Benissanet, també.
0: Ah, també de nos. Bé, sí. Doncs, menys mal que tenim a tu, perquè si no, dic jo, personalment...
1: Sí, és molt important.
0: Ja també...

0: artesans terrissaris, com dius tu, a Miravet. Sí. I també són famosos els brodats de Tivissa, les botes de vi de Móra d'Ebre o els treballs de margalló per a cabassos i graneres a la Rasquera.
1: A Rasquera.
0: A Rasquera, que són coses, doncs, típiques d'aquesta regió també. A més, les tradicionals festes majors, pels que s'ha o sí, on a toujours dissà, chez nous, hi ha toujours une fête. Bé, hi ha toujours une fête. Dans tous les pays du monde, il y a une fête. Chaque village, chaque ville a une fête. Mais disons que chez nous, encore, on peut dire c'est une fête avec un grand F, amb un F gran, com dèiem nosaltres. Eh? La festa és un moment de viure, és un moment de donar-se, un moment d'intentar canviar els trasbalsos del treball dels dies.
1: Normalment tenim, a cada poble té dues festes, sí, la d'hivern i la d'estiu.
0: Això, sí.
1: I normalment cada festa major, que és la d'hivern i la d'estiu, dura aproximadament una setmana, 15 dies, depèn del poble.
0: No, però.
1: I després tenim les festes de Sant Jordi, festes, totes aquestes
0: festes.
1: Totes
0: de setembre, totes aquestes festes, el dia de la Mare de Déu del Pilar, alguns.
1: La Mare de Déu d'agost, també.
0: Mare de Déu d'agost, sí, perquè aquesta és una festa de la Mare de Déu.
1: Sant Joan.
0: Sant Joan, Sant Pere, eh?
1: Sí, sí. Anem empalmant.
0: Sant Antoni, el del porquet, que en diuen alguns, sí, sí, llocs, el dels burros, que en diem a Barcelona, eh? Vull dir que anem empalmant. No, voilà, de fet, il nous en manque pas. Sí. On a un esprit très créatif i automàticament il nous faut des fêtes.
1: Sí, sí.
0: On treballa, amb les festes són unes coses o més típiques i normals. Doncs, per exemple, per concloure amb aquest aspecte, diríem, d'una manera general de situar la comarca, doncs fics i diades culturals, gastronòmiques, fires diverses, classes, com per exemple les fires multisectorials. Un altre motiu de festa són els aplecs o romiatges, ocasió ideal per gaudir de la cuina popular de la Ribera. Cal destacar les clotges, plat ben típic d'aquí, la fruita, tendre i sabrosa, acabada de collir de l'arbre, i per acabar, els bons pastissets, sí, o delicioses capsetes. Per regar totes aquestes delícies podem degustar el vi blanc de Vinebre, vi dolç amb força tradició a la comarca. De la Ribera en general són famosos els plats que podem trobar a les fondes i als restaurants de la comarca. També els vins, molt especialment els criats als cellers de Móra Bonova. Doncs, per exemple, bé, acabem d'una manera general de parlar d'això, esclar, on met toujours en évidence la valeur de nos vins. On a toujours dit la nature, ou quelqu'un de plus de la nature nous a donné cette opportunité d'avoir des vins qui sont forts, qui sont sucrés, sont très savoureux, et automatiquement on a cette habitude que pour tout bon repas il faut qu'il soit bien accompagné, parce qu'à moltes cases il y a le cantin d'aigua au fresc. Però per un menjar el cantin d'aigua és més aviat quan s'arriba a casa, que sí, s'has assadollat, sí, i dius, oi, quina calor que fa, quina xafoga que fa, vaig a veure un trago d'aigua. Llavors sí, però el menjar és una cosa que això és, no, no completament, no, no,

0: Bé, doncs, Santi, ara ens podràs parlar també de Móra la Nova.
1: Sí, diguem que la vila de Móra la Nova té aproximadament uns 3.000 habitants, no hi arriba, i uns 15, aproximadament uns 15 quilòmetres quadrats. Està situada al vell mig de la comarca de la Ribera d'Ebre, just al marge esquerre del riu. La seva situació geogràfica privilegiada li ha comportat ser el principal nus de comunicacions viàries, carretera, ferrocarril, etc, etc, de la comarca. Aquest fet ha marcat des de sempre el tarannà obert i hospitalari dels seus habitants i ha comportat que amb els anys Móra la Nova hagi esdevingut un centre comercial i de serveis del tot important per a la resta de poblacions de la comarca. Si ens centrem una miqueta en la història, hem de destacar tres moments importants per la història de Móra la Nova. El primer moment es produeix el 3 d'abril de 1830, dia en què es materialitzà, sota el regnat de Ferran VII, la carta de població que acreditava el naixement de la vila, fruit de la segregació dels anomenats masos de Móra, que es tractava d'unes cases pairals de pagesos que en aquells moments depenien del municipi de Móra d'Ebre.
0: O sigui que va haver una segregació, sí. I el fet que aquests masos es van poder segregar, doncs van obtenir una carta de població.
1: Exacte. Després, el segon moment important es produeix el 26 d'octubre de 1831, és a dir, aproximadament un any més tard, en aquest moment naixia el que amb el temps va ser la Fira Agrícola Ramadera i Industrial de Móra, de Móra la Nova. Uh-huh. Aquesta fira, amb una tradició avalada per 165 anys d'història, ocupa en l'actualitat un lloc preferent en el calendari de certàmens firals a Catalunya. Uh-huh. I tenim una tercera data que podem dir que està escrita en lletres d'or a la història de Móra, que d'això d'altres vegades n'hem parlat respecte a Binèfar. En canvi, a Móra la Nova em sembla que van ser més intel·ligents, ja que el 8 d'abril de 1891 va arribar per primera vegada el tren a la localitat. Uh-huh. El tren procedent de Reus, la qual cosa va ser importantíssima per al creixement demogràfic de la vila i alhora plataforma de projecció exterior per al poble, no?
0: Això és una cosa, no? Com deies tu, fent al·lusió o que m'havien parlat algunes vegades, això és que jo, que m'he criat a Tamarit de Llitera, a la comarca de la Llitera, Tamarit de Llitera, sí. Doncs el tren es va aturar al Torricó, estació, un baixador a Binèfar i Montsó, perquè Tamarit de Llitera, de gent notable de l'època, no va voler que el tren pugés al poble, a lo poble, com diuen allí, perquè van considerar que els anaven a prendre els camps i que tindrien i perdrien més que guanyarien. Doncs així es van condemnar un poble que era cap de comarca i és encara, però a quedar relegat a un segon pla, sense cap importància. Doncs el fet d'obtindre l'estació sembla que no hi fa molt.
1: Sí, sí. I després, bé, per concloure una miqueta aquest apartat històric, podem dir que amb menys de 200 anys de vida com a municipi, Móra la Nova és el poble més jove de la històrica comarca de la Ribera d'Ebre, fortalesa dels templers a l'abric del castell de Miravet i bressol d'esforçats llaguters. Llaguters eren aquells vaixells típics, aquelles barques
0: de
1: típiques plan,
0: que deixaven al riu. Que t'employen per les gens per descendre la riviera, sí, per fer de marxer, per empenir de marxandises a la riviera.
1: Llaguters que descarregaven el gra a les llotges del significatiu Mas de la Coixa, edifici singular i símbol de la població de Móra la Nova.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta de música més i continuarem.

0: nostra casa.
1: Dit Santi, doncs crec que ens tens algunes coses més a dir. De totes maneres, hem parlant del poble, i bé, si jo no estic d'acord o si hi ha alguna cosa que, per exemple, la trobo rara o de llosa, demanaré aclariments.
2: Sí, sí, sí.
1: Les coses. Bé, doncs, per exemple, tens...
2: Jo, si vols, parlaré de les festes.
1: Això sí, que sí. És una de les coses...
2: Diu, Móra la Nova celebra al llarg de l'any diversos actes culturals i festius, entre els que podem destacar els següents: Carnestoltes, l'ermita, els homenatges a l'ermita, Sant Joan, a la Festa Major i la Fira. Si anem per Carnestoltes, diu, en aquestes dates els carrers s'omplen de disfresses i bon humor. Hi ha nombroses carrosses i comparses que encatifen el terra de papers de colors. La festa de Carnestoltes se celebra el diumenge corresponent del mes de febrer, normalment per la tarda, i s'acaba, com la majoria de festes populars a Catalunya, amb un ball popular.
1: És curiós, bé, a part dels balls, aquestes coses, el que és curiós és que aquesta franja, diríem, tocant cap a la costa, costerera, insomma, potser fins uns quants quilòmetres a l'interior, bastants pobles de Catalunya, tant del nord com del centre, com del sud, podríem dir, o fins i tot el País Valencià, hi ha aquest costum d'encatifar els carrers, o amb flors, o amb papers de colors, o coses. Sí, sí, vull dir que hi ha una habitude, disons, de refaire la pavimentació de la rue, disons, mais avec des papiers, des fleurs, n'importe quoi, pour donner, disons, une espèce de rehaussement, disons, c'est une tradition, c'est assez curieux qu'on trouve ça. Après, puis on va vers l'intérieur du pays catalan, en fait, de Catalogne, là, cette tradition disparaît. On se demande pourquoi, peut-être parce que c'est en étant terre de sécheresse, plutôt plus sèche encore, donc peut-être on n'a pas les moyens de faire venir les fleurs en profusion, comme dans les autres, non, c'est peut-être si on a d'autres motifs de l'os, non?
2: Sí,
1: doncs
2: sí.
1: Continuant sobre les festes.
2: Després tenim la diada de l'ermita, se celebra sempre se celebra el darrer diumenge d'abril al turó de Sant Pau, on s'apleguen, doncs, els veïns de la vila per passar una diada al camp amb bona convivència, menjar, passar-s'ho bé. Després tenim Sant Joan, que Sant Joan se celebra, és la festa, diuen que és la festa nacional dels Països Catalans, que se celebra...
1: Jo crec que gairebé sí,
2: sí.
1: Perquè a part Sant Josep, que es festeja d'una manera forta als País Valencià, als voltants de València, però la resta, sí, la resta, bé, es fan petites fogueres també per Sant Joan, per què no?
2: Sí.
1: Però, en fi, petites fogueres per Sant Josep, però les festes més grans és de Sant Joan. Que estiguis a Mallorca, que estiguis al País Valencià, que estiguis a Catalunya...
2: Aleshores és la festa que, doncs, es festeja, doncs, l'inici de l'estiu, i és tradicional, doncs, que cada població... al principi potser no eren totes, però cada vegada són més en més, que el foc arriba de la muntanya del Canigó.
1: Així ho encenen amb la fama del Canigó.
2: La nit anterior, doncs, gent del grup excursionista de Perpinyà, doncs, han passat la nit ballant tot el foc, ballant la flama a la muntanya del Canigó, i després és repartida, doncs, pels diferents pobles de Catalunya o dels Països Catalans que ho han demanat prèviament, per, doncs, encendre les respectives fogueres que es fan a totes les poblacions.
1: Jo he vist encendre fins i tot a Alacant,
2: No.
1: A la comarca, no, les comarques alacantines del sud,
2: A la ciutat d'Alacant, Sant Joan és la festa més gran.
1: Sí, no, però vull dir que la fama aquesta que ve del Canigó, certs llocs del País Valencià hi ha petits problemes d'aquestes...
2: Però, per exemple, darrerament és una festa que sé que s'ha recuperat a Gandia, a la ciutat de Gandia, que està a uns 60 quilòmetres al sud de València, i la flama ve del Canigó. Depèn dels pobles.
1: Depèn dels pobles, de certes tendències que puguin haver-hi, diríem, més regionalistes o menys regionalistes altres. Perquè, com dius, a Alacant hi ha un barri que es diu Sant Joan. Ells diuen Sant Joan.
2: Sí, depèn.
1: Doncs bé, doncs la pronunciació, no? Però vull dir que allà, doncs, també s'encén la flama.
2: Sí. Aleshores, la festa de Sant Joan és una festa que remunta a temps immemorials, vull dir, és una experta en el temps, i recorda el necessari contacte que hem de tenir els homes i les dones amb la natura, i manté la flama de, diguem, de la nostra identitat nacional. La festa es desenvolupa per la tarda, es llegeix, parlem de Móra la Nova en concret ara, es llegeix el manifest del foc del Canigó, es reparteixen els premis dels diferents concursos i es fa entrega als que la vulguin recollir a la flama de Sant Joan, foc que encendrà les fogueres de Reus, perquè és clar, també després hi ha els masos o, uh-huh. o que també organitzen petites fogueres, d'aleshores doncs sí, si aquestes persones si volen anar a recollir aquesta flama, doncs també hi van, no?
1: Sí. No ho dius de nosaltres, ja t'ho he dit també, nosaltres allà a la Franja de Ponent hi ha Sant Joan, Sant Pere,
2: sí,
1: però també Sant Jaume. Mm-hmm. Perquè Sant Jaume, però és clar, les fogueres allà a la Franja de Ponent no tenen la importància de Sant Joan ni de Sant Pere, no?
2: Sí, sí.
1: Però l'acostum és que la gent del camp emmagatzemés en una banda d'una vorera d'un camp, alguna espona del camp que en deien ells, doncs un munt d'herbes o brossa per cremar, i només s'encenien aquelles herbes dedicades a la foguera del Sant Jaume.
2: Yeah.
1: I aquella nit doncs s'anava a encendre la foguera, la persona més gran de la casa cantava una cançó que tothom repetia si tenia ganes o no tenia ganes, i au, ens asseiem una estona mentre el foc cremava i després tots cap a la cabana a dormir.
2: Sí, sí, sí.
1: Però c'est curieux, ces traditions, disons, qui ont resté encore très attachées. Faut dire que nous sommes des gens où le feu chez nous a une importance très grande.
2: Sí, sí.
1: Dans nos fêtes, il nous faut des...
2: I cal dir, però, que va... aquesta importància va augmentant en intensitat a mesura que anem cap al sud.
1: Sí, sí, veig segur. Més la foguera en el nord és una foguera calma, tranquil·la.
2: Sí, sí, sí.
1: En què, bé, allò es menja una cuca o uns petards o alguna cosa, però més vas cap al sud, doncs escolta, allò és una disbauxa, és una disbauxa, com podem dir en català, en el bon sentit de la paraula, però és veritat, és una disbauxa de participació de trons, de petards, de coets i foc en quantitat.
2: Sí, sí, sí.
1: Perquè cada barri, cada carrer important té el seu foc.
2: Sí, sí. Sí, sí.
1: I això és una de les coses. Per això és ben tradicional mediterrani, eh?
2: Sí, sí.
1: Perquè vagis a Nàpols o el que siguis, el mateix.
2: Sí, sí, sí.
1: Potser perquè han fet part de les terres catalana-aragoneses.
2: Sí, Nàpols era de la corona catalana.
1: De la corona catalana-aragonesa. Doncs és potser per això. O les vam portar d'allà,
2: sí,
1: o les vam portar nosaltres.
2: Potser sí. Aleshores, també, per acabar amb Sant Joan, doncs, habitualment també es fan actuacions musicals i espectacles pirotècnics a càrrec de colles a diable, que han proliferat molt darrerament a la zona de la Ribera d'Ebre, i també es menja la coca de Sant Joan, la típica coca de Sant Joan.
1: Això és molt bo.
2: Sí.
1: Això és, personalment, i estic molt avesat, i creu-me que ho trobo a mar d'interessant.
2: Sí, sí, sí.
1: Eh? Escoltem una miqueta molt de música més i som-hi.
0: Que la vida no podria ser més senzilla si no me la compliquéssim tant.
3: Bueno.
0: És o no? Sí. Que no me'n queden de barrancs, que no me'n queden d'arbres, bueno, algun me'n queda, sí. I no me'n queden de rius, eh?
3: Sí, que mos dure, eh?
0: Que mos dure. I no mos queda sol i aire lliure i alegria. Mos queda alegria o no?
4: Sí!
0: Pues si mos queda una mica d'alegria, aviam per què no podem fer un carro. Qualsevol dia.

0: principi doncs continuen Sandy parlant de Móra la Nova, doncs
1: sobre... de la Festa Major, per exemple. Doncs la Festa Major cal destacar que se celebra la primera setmana del mes d'agost amb nombrosos actes i activitats diverses, actuacions, espectacles de tot tipus que ajuden els que volen passar uns bons dies de festa, bon humor i un bon ambient a la vila de Móra. I després, dintre del context de la Festa Major, cal destacar també els nombrosos actes que celebren les diverses entitats de la població que durant aquest dia doncs per ells és la seva festa gran.
0: S'avisen completament a fer el màxim.
1: Sí. I després, doncs, la darrera, diguem-ne, celebració important de Móra és la fira, que ja ho hem comentat abans. És una de les més antigues de la demarcació. Se celebra anualment a les darreries del mes d'octubre i es tracta d'un certamen multisectorial que aplega professionals de totes les comarques tarragonines i que ofereix al llarg de 3 dies bones ofertes i les darreres novetats en maquinària agrícola i industrial, ramaderia i agricultura. Hi ha exposicions permanents de bestiar, conferències, jornades... Vaja, vull dir, i com hem dit abans, són ja més de 170 edicions.
0: Sí, sí, que té lloc de la famosa la Fira de Móra.
1: I on hi participen, doncs, un centenar d'expositors i gairebé en cada certamen, doncs, hi ha aproximadament uns 30.000 visitants.
0: O sigui, que Déu-n'hi-do, com diem nosaltres, diríem en comparació a la densitat de població de la regió, Déu té que vindre gent de diferents llocs, diversos llocs per poder participar en aquestes fires. Digue'm,
1: no, bàsicament és això. Vull dir, si volem, per destacar que també dins el context de la fira, doncs, també hi ha un parc d'atraccions pels nens petits,
0: doncs
1: pels
0: llavors
1: xiquets
0: anirem.
1: I les xiquetes.
0: Llavors hi anirem. Nantros hi anirem. Després que hi ha sobre...
1: Després, si volem, podem parlar sobre l'Ebre navegable. Doncs diguem que l'element més important, i això ja ho hem comentat, de la Ribera d'Ebre és el riu.
0: Això,
1: que la travessa...
0: És l'eix vertebrador de tots els pobles aquests. Puig que la majoria dels municipis estan situats al llarg de l'Ebre.
1: Aleshores, doncs, pel desenvolupament d'aquesta terra, de les terres de l'Ebre en general i de la Ribera d'Ebre, i a fi i efecte d'aprofitar la riquesa natural que ofereix el riu, s'està portant a terme un projecte que permetrà la navegabilitat del riu Ebre des de Riba-roja fins a la desembocadura del Delta. A través d'unes embarcacions apropiades es podran fer uns viatges pel riu que permetran conèixer en profunditat les característiques i la personalitat de les terres de l'Ebre. Es tracta d'un viatge per les tradicions, els monuments, els llocs d'interès, la cultura de la Ribera d'Ebre, des del pas de Barrufemes fins a Riba-roja d'Ebre. Es pot comprovar al llarg del curs del riu un variat ventall d'espais i pobles que conformen, doncs, la riquesa de la comarca.
0: Pues que sí, faut dire que les gens qui habitent cette Ribera d'Ebre, donc, je n'ai pas une mentalité, mais ils ont quelque chose de commun tous ensemble. Il y a une éducation, il y a une façon d'agir qui est tout à fait typique de ces régions. Comme ça, on a toujours dit qu'une comarque, une vallée, quelque chose fait que les gens qui habitent dans cette région, dans cette vallée, ont quelque chose de commun, ils ont quelque chose de commun les uns avec les autres. Mentalitat, cultura del riu, cultura de pertany amb una comarca, llavors ens trobes moltes coses que són, diríem, comunitàries entre un lloc i un altre, encara que siguin allunyats, encara que hi hagin a vegades, com dans tous les villages, parce qu'on se moque de ça quand on dit qu'il y a des petites mentalités de clochers, un village parfois ne peut pas entendre parler du village que voisin parce qu'il y a eu de petites choses, però si mires bé són coses per mantenir fins i tot l'ambient, que no passi com cap a la part de Manresa i aquests llocs, que a vegades, doncs, en broma i tot, un poble a vegades parla bastant malament de l'altre.
1: Sí, bé, això passa
0: per fi, això es passa en molts llocs. Per fi, d'aquests llocs, el que és interessant és aquesta cultura del riu. Que ja m'escoltem una miqueta de música de Mèxic.
1: Sí, sí, sí.

0: Bé, després tens alguna cosa més encara sobre Mare la Nova?
1: Sí, jo en tot cas us puc parlar sobre el menjar.
0: Això és sí. Una molt bona cosa.
1: Sí, Mare la Nova podem considerar que és una veritable vila gastronòmica gràcies a una àmplia oferta que té en aquests sectors. Doncs, per una població de vora 3.000 habitants, com hem dit abans, trobem 7 establiments dedicats a la restauració, dedicats a restaurant, a oferir menjar.
0: O sigui que 7, doncs, sí, escolta, sí. Ja, Déu-n'hi-do.
1: Aleshores, doncs, restaurants que evidentment ofereixen doncs des de la cuina més nacional o internacional fins als plats típics de
0: ben casolans, els plats ben casolans que enviem nosaltres.
1: I aleshores ja n'hem parlat en altres programes, però un dels plats típics de la Ribera d'Ebre, com també de la Terra Alta, és la clotxa. Uh-huh. Un plat que s'ha recuperat darrerament, que és un menjar de pagès o de pastor. Uh-huh. I que ara en parlarem una miqueta. Però també hi ha un altre plat important que s'ha recuperat, que és el bacallà amb caragols.
0: Ah, jo...
1: La vedeixo amb caragols.
0: La vedeixo amb caragols, sí.
1: Sí.
0: No, doncs jo això no ho he provat mai, no. La
1: vedeixo
0: de totes menes.
1: Sí.
0: Ha estat remullat i posat amb l'escalivat de pebrots i esvergínies escalivades, n'he menjat. De totes menes, però així amb caragols no.
1: Pot estar bo, també.
0: No, aviam, sí, escolta, sí. Jo no, al contrari, si baixo, si veig això, em menjaré. Si veig que s'ha posat en un lloc, ho menjaré, per què no?
1: Sí, sí, no, esclar. Aleshores, bé, parlant de la clotxa, que ja n'hem parlat altres vegades, però com que és el plat més tradicional de la regió, en cal tornar a parlar, és un menjar altament energètic que combina els fruits de la terra, verdures, oli, amb la sardina de casco o arengada, que en temps passats donava força energia a tots aquells que conreaven el camp. Podem considerar que menjar una clotxa en el seu ambient original és una delícia. Aleshores, per preparar-la, bàsicament i breument, es necessita un pa de pagès petit, d'aquests pans rodons.
0: I d'aquests que deuen fer uns 30 centímetres,
1: sí, d'amplada,
0: màxim.
1: Dues arengades o dues sardines de casco, quatre cebes, quatre tomàques, un pebrot, una cabossa d'alls i, si es vol, també una albergínia. Uh-huh. Aleshores, doncs, el que es fa és escalivar doncs, les tomaques, les cebes, la cabossa d'all, etc.
0: Vesine també,
1: els
0: sí.
1: Alls, es buida el pa del que és la molla, però la molla es conserva.
0: Es conserva. Fas un buit i llavors omples amb
1: sí, i aleshores això es va omplint, no?
0: Sí.
1: I aleshores, doncs, bé, es tira a l'arengada, per un altre costat es cou, que també la posarem aquí dintre, és miculada a trossets.
0: A trossets, sí.
1: Aleshores es rega amb oli abundant, al gust. Sal, al gust també, perquè l'arengada ja és prou salada.
0: Ja és salada, sí.
1: Després tornem a posar la molla de pa al damunt, i bé...
0: I si es fa com una tapa, si es fa com una tapa perquè no surti.
1: Exacte.
0: És això, no? I veus, per exemple, aquí tinc un tros que diu la clotxa, adobada amb un bon raig d'oli i acompanyada d'un bon vi de la terra.
1: Clar,
0: hi ha millor que això.
1: Clar.
0: Ja pots anar a llaurar després.
1: Sí, ja pots anar a llaurar.
0: Ja pots anar a llaurar després, manera de dir-ho.

0: mòbil.
1: Bé, doncs, Santi, jo crec que només ens queda acomiadar-nos de la gent de Móra la Nova.
2: Exacte.
1: I gràcies per les informacions que hem rebut, perquè hagin pogut fer almenys un programa sobre ells dins els programes de les Terres d'Ebre.
2: Sí, sí. I els nostres oients fins al dimecres que ve.
1: Fins al dimecres que ve. A deixar esplatura amunt de merci esplà per haver demorat a menys ous, a deixar i el programa que ve.
2: A deixar.

0: més potser que d'altres, en el sentit que bé, quan s'està cap a la planúria és més o menys sempre el mateix, però quan s'està a la part de la Terra Alta, que es diu Terra Alta, doncs té unes particularitats molt, molt, molt personals. Bé, doncs podríem parlar de la Terra Alta, per exemple, en dient al principi, tu que coneixes més que jo, la Terra Alta és potser l'única comarca de Terres de l'Ebre que es diferencia d'una mica d'altres. D'una banda, el poble de Massaluca és l'únic poble de la comarca que té contacte directe amb el riu Ebre. I d'altra banda, la majoria dels pobles es caracteritzen per una geografia que podríem definir com a més d'interior o de muntanya. Diríem, si tenim en compte el contacte directe amb els ports de Tortosa-Beseit, el relatiu allunyament del riu Ebre i la pujada del nivell que caracteritza tota la comarca i que de fet hi dona el nom de Terra Alta. Amb una extensió de 1.131,5 km² i 12 pobles que l'integren, la comarca és majoritàriament agrícola, on el conreu de la vinya té el paper protagonista amb la conseqüent elaboració de vi denominació d'origen Terra Alta, combinat amb altres com ametllers i els olivers. Doncs el vi, doncs, és una regió de vi també, que el vi, sí, tenim aquest avantatge que ens fa un vinet la mar de bo.
1: El vi de la Terra Alta és boníssim.
0: Tots són bons, però alguns d'ells són encara més, podríem dir. No, c'est pas que nous sommes des connaisseurs acharnés de vin, mais nous les connaissons très bien, ces vins de nos régions-là, et évidemment, doncs, on les aime.
1: Sí, però, per exemple, els vins de Gandesa, de Batea, de Bot, de Pinell de Brai, és que a cada poble hi ha una cooperativa i el vi és un tema...
0: Compte que hem dit 12 pobles, ja n'has anomenat 6 gairebé, doncs en queden altres 6 que també són bons.
1: Sí, no? Tots.
0: Tots ells són bons en general. Sí, bé, nous avons un clima qui permet, bon, la situació geogràfica, le clima surtout aussi, qui permet, doncs, de curar aquests vins i de fer-los, doncs, de donar-los tota una personalitat, tota una cosa interessant, perquè no hi ha res de més. Quan a nosaltres ens diuen que, per exemple, hi ha regions que ens diuen que el nostre vi, perquè fa 16 graus, és un vi que no es pot beure, doncs jo, un vi de 16 graus, amb tota la franquesa, quand on a la chance d'avoir un climat qui vous fait un vin de 16 degrés, ce n'est pas un vin à jeter. Et quand on dit, par exemple, c'est un vin que c'est un apéritif, ça dépend de la somme de vin que vous ingurgitez. Si on le voit avec mesure et modération, comme nous les Catalans, donc on peut se servir de ces vins-là pour un repas. Maintenant, si on le voit n'importe comment, bien sûr, au bout de la moitié d'une bouteille, on vous attache la chaise et c'est pas la peine de continuer la fête. Donc, anem a escoltar una miqueta, Santi, anem a escoltar una miqueta de música
1: i parlarem... Que se posa nerviós.
0: Això, parlarem de Gandesa directament. Sí.

0: doncs, com us hem dit abans, la Gandesa és la capital de la comarca de la Terra Alta i és també, com a capital, el centre administratiu i comercial dels pobles de la Rodalia. El terme municipal de la població té una extensió de 70,79 quilòmetres quadrats. Al nord del terme municipal trobem el riu Ebre, encara que el terme municipal no el toca, i al sud trobem el riu Canaletes. A l'est, les serres de Pàndols i Cavalls, que es van fer tristament famoses arran de la Guerra Civil, i a l'oest, el municipi de Batea. L'altura màxima del territori correspon a la roca de Puig de Cavaller, a 709 metres, i la més baixa es troba entre l'antic molí de la farina a la Fontcalda i el santuari a uns 180 metres. I pel que fa al nucli urbà, cal dir que s'alça a 368 metres d'alçada, en un turó poc destacat de la plana i situat a l'epicentre de la gran corba que el curs del riu Ebre descriu abans d'arribar a la Mediterrània. Des del temps dels romans, la ciutat ha estat un nus de comunicacions i sobretot com jo ho hem vingut comentant en d'altres programes, sobretot perquè la Terra de l'Ebre va ser un pas, ha sigut històricament un pas de comunicacions a totes les civilitzacions.
1: Un lloc idoni.
0: Un lloc de nord a sud, de sud a nord.
1: Un lloc idoni perquè tothom hi ha passat. Sí, tothom hi ha passat. No han tingut aquesta evidentesa. Bé, després hi ha hagut uns anys que potser hi ha hagut una manca de progrés descentralitzada, perquè s'ha centralitzat tot en alguns llocs, s'ha deixat gent de banda en uns llocs i contrades, i bé, no ha sigut culpa de la gent, però en general des dels temps antics ha sigut sempre, doncs, com dius, un lloc de pas,
0: sí,
1: lloc
0: sí.
1: De pas de preferència, perquè escolta, que vagis al nord, que vagis al sud, que vagis a l'est, que vagis menys cap a Mediterrània, que tens que agafar els vaixells i anar cap a les Balears, llavors ja no és igual.
0: Un lloc de pas que també vol dir que en aquestes comarques trobàvem doncs les típiques fondes que històricament i tradicionals de lloc d'aturada, que
1: de canvi de cavalls, aquelles coses
0: de cavalls, de menjar la gent,
1: que la gent feia estada, dir bé, d'on arribava sedegat o arribava cansat de fer un dos dies de viatge, per exemple, ja ho feia parada i fonda, que és l'expressió nostra, dir parada i fonda. Volen dir que allà doncs et podies repostar, et podies refer, i els bestiar, canviaves de bestiar, o el bestiar doncs també se'l tractava. Després, que en general, bé, ja en parlarem potser també, doncs vestigis romans n'hi ha en aquesta regió també, no d'una manera, diríem, però per exemple, prop de Batea, entre altres, hi ha vestigis de calçada romana que anava cap a César Augusta. César Augusta era Saragossa, i Llerda, que era Lleida. Doncs, si que no t'ho jo dic, César, aquesta espècie d'axe central, que és l'Ebre, sí, que sans être une frontière, sans être quelque chose de qui empêchait les passages, c'était une voie de pénétration vers l'intérieur, que les Romains, ils sont rendus compte de leur utilité pour pouvoir joindre de la côte ces villes qui étaient à l'intérieur, César Augusta, Saragossa et Ilierda, que c'est Lleida en catalan. Donc voilà, ce n'est pas étonnant de que c'est des villes avec beaucoup de passé historique. Il y a eu des hauts et des bas assez marqués, même. Alts et baixos marcats, passos, gent, guerres carlines, guerra del francès, tothom hi han participat a la vida intensa del nostre país, aquests pobles.
0: Sí, sí.
1: D'una manera sense voler, d'una manera volent, però ha sigut així. S'han vist sempre embolicades amb la història, per això és que a vegades no es comprèn com hi hagin gens en llocs que es deixi de banda aquestes contrades. O se'ls hi dona la idea que se'ls deixi una mica de banda, que només se'ls crida quan se'ls necessita.
0: Sí, sí, és veritat.
1: Jo crec que és una de les coses. Potser ens diran que també nosaltres a la ràdio fem això perquè els demanem amb ells material per poder parlar d'ells.
0: Sí, sí, sí.
1: Però en fi, és veritat, però en si no és d'estranyar que tinguin aquesta idea molts d'ells, que gent que bé, només se'ns ve a buscar quan ens necessiten.
0: Exacte.
1: Però si no, se'ns deixa que els dies vagin passant.
0: I la majoria de vegades no... No és per ficar-se en temes que no ens pertoquen.
1: No, ben segur.
0: Però no és pel benefici propi dels habitants de la Terra Alta o de les Terres de l'Ebre, sinó és pel benefici propi de les grans concentracions urbanes.
1: No. I
0: aquest és un problema que tenim.
1: un dia parlarem d'aquests problemes, només parlarem d'aquests problemes, perquè no som de català, no som de citoyens de Catalunya, com n'importe qui, i a titre individuel, nous avons aussi notre façon de parler, notre façon de penser, et nos idées bien précises sur les choses. Mm. Et un jour, on fera un programme sans parler de ces choses culturelles, pour parler de ça. Donc, escoltem una música més i continuem a parlar d'una manera més seriosa de Gandesa.

0: Bé, doncs, Santi, jo crec que podem parlar també doncs, una miqueta de l'agricultura en general. L'agricultura en general, bé, tu has estat, potser perquè jo dic, jo fa anys que no he estat en aquelles contrades, i bé, me'n recordo que en l'època meva doncs, hi havia el vi, hi havia doncs, l'oli, les ametlles, i els cereals en general, el blat, l'ordi.
1: Sí, sí.
0: Panís, com diem nosaltres, o blat de moro, sí, sí. No me'n recordo que no n'hi havia gaire allà dalt a la terra.
1: Panís
0: també, doncs bé, veus, per això és que... No, com que sóc de la franja de Ponent, doncs per això.
1: Bé, jo dic moresc, ah. Però a les Terres de l'Ebre diuen
0: panís. Nosaltres diem panís, doncs bé. Conto que es diu a xinès, eh? No, el panís.
1: El que és molt important, per exemple, a la Terra Alta són, és l'ametlla.
0: L'ametlla és en
1: alta. La mela, que diuen en el parlar propi de les
0: terres. El propi d'Esteve, sí.
1: I hi ha determinades èpoques de l'any que, per exemple, quan han fet la collita d'ametlla, doncs vas per pobles de la Terra Alta i trobes que tenen totes les ametlles a la vorera, allà fora al carrer, totes
0: sí.
1: Esteses,
0: sí, perquè s'assequen molt contentament, sí.
1: I això, doncs pels que ens agraden els pobles de Catalunya, doncs és digne de veure, no?
0: Ah, sí, sí, són coses com dic, per exemple, nosaltres a la Franja de Ponent, doncs també en algunes contrades de la Franja de Ponent, era una curiositat enorme de veure, per exemple, no ametlles, però les figues a secar.
1: Sí, sí.
0: Feien uns canyissos trenats sí, sí. I deixaven a secar les figues a fora. I era una cosa també típica de veure, com per exemple la part d'Alacant, doncs fan aixugar doncs, les passes també, deixen de secar les passes, es deixen de secar també fora, per dir que són coses típiques i en l'època precisa és una curiositat com una altra.
1: Exacte.
0: Com dius, el que li agrada a les nostres tradicions, a la vila només veu ciment, cotxes i parets.
1: Exacte,
0: ciment,
1: exacte.
0: Cotxes i parets, no veu res.
1: Sí, sí, sí.
0: En canvi, quan arribes allà te'n dones compte del que és la vida popular del lloc. Doncs jo dic que en aquella època hi havia sobretot i l'oli, perquè l'oli sí. És una cosa...
1: Com bona terra de secar, doncs
0: l'oli
1: és important.
0: Dona, vas a dir. Hi ha cooperatives agrícoles de Gandesa i sobretot d'embotelladora de vins que té especial importància, doncs, junt amb les 13 bodegues privades que té. I per exemple aquí tenim una fotografia en què es veu doncs hi ha una branca d'oliver de la Terra Alta i doncs no és d'estranyar, a mi tot això són records d'infantesa,
1: sí, sí, sí.
0: Records d'infantesa perquè escolta, jo anava a buscar els escargols en les soques dels olivers.
1: Sí, és clar.
0: Perquè s'amaguen dintre dels forats que hi han i treies els cargols per poder fer una llauna de cargols així passant, no? Però vull dir que...
1: I allà a Tamarit de Llitera les caragolades són típiques o no?
0: Oh, sí. Com que estem tocant a Lleida,
1: sí, és clar.
0: Com que estem tocant a Lleida, com diem allí, doncs allà quan fan la festa del cargol van a dojo. Jo me'n recordo que a casa, bé, per fer un breu incís sobre això, suposo que aquestes terres potser faran el mateix, a casa teníem com una llauna, que havia, com una gàbia que havien fet expressament per posar els cargols a dins.
1: Això també ho he vist jo.
0: S'aplegaven els cargols, com diem nosaltres, i es deixaven doncs que es fessin, que dejunessin,
1: sí, sí,
0: que es fessin. I ja, després els fèiem a la bruta, els cargols a la bruta amb un suquet picant, i era una de les coses boníssimes.
1: Sí, sí, sí.
0: Allà dic ametlles seques, avellanes, figues i cargols no en faltaven gens durant tot l'any. Doncs mira, ja teníem un dinar com un altre, i pa amb oli, que era molt bonic, molt bo, encara que l'oli el feien cap a la part de baixant de Lleida.
1: Sí, sí.
0: Duien, aplegaven les olives i es duien allí.
1: I escolta, ara que dius el pa amb oli, possiblement a la Terra Alta també la gent que ens escolta també és típic. I el pa amb vi?
0: El pa amb vi sucre, ah, sí. O pa amb vi, ai mare. Bé, anem a parlar, anem a escoltar una música i després en parlarem d'això. Sí.

0: Bé, doncs continuant a parlar d'aquesta regió, la indústria és el sector més dinàmic, amb manufactures de paper, cartó, indústries i gèneres a punt, de construcció. El sector de serveis i el comerç també tenen un paper destacat a l'economia gandesana, en general. I això és curiós també perquè moltes vegades, jo crec que aussi bien des catalans du nord, que les gens qui sont pas catalans, on s'imagine ces terres uniquement, exclusivement agricoles à 100%. En disant, bon, c'est des gens qui vivent de la terre. Et très souvent, de fois, on méconnaît, disons, des implantations industrielles et parfois très anciennes, qui sont dans ces régions-là. Mm. L'altre dia parlava que, per exemple, llocs, molins de paper, des de l'edat mitja, els primers que hi ha hagut a tot el territori, que es van fent allà, a certs llocs dels antics països catalans.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs vull dir que moltes vegades la gent s'imagina doncs, que són gent que, mira, doncs, surten al carrer, prenen el sol, se'n van a llaurar una miqueta i després tornen sense tindre en compte doncs, aquestes altres vaivens que hi ha. Bé, doncs ara anem a parlar una miqueta de la història. Què et sembla? Tu, sí, sí. Parlo, tu, per exemple, de la història... perquè potser ho coneixes més que jo. Jo, si jo es començo a xerrar, no em tallareu, eh?
1: No, doncs... jo conec algunes coses de la història, però hi ha algunes que se m'escapen. Uh-huh. Però bé, intentarem, el poc que sabem, doncs intentarem fer una cosa...
0: donar una situació del poble, de la història que mereix el poble.
1: Sí, el primer que hem de dir quan parlem de la història de Gandesa és que hem de parlar de l'existència d'un nucli d'habitatge protohistòric a la zona de Gandesa, i més concretament a l'indret que es coneix amb el nom de Coll del Moro. Aquest nucli de població el situaríem entre els segles 5 i 1 abans de Crist, i després també trobem una necròpolis d'incineració que se situaria bàsicament entre els segles 8 i 4 abans de Crist. Doncs com podem veure, el territori estava
0: hi havia una implantació humana doncs, ferma, eh?
1: Com han comentat altres vegades, és un territori poblat pels ilercabons, que era una població ibèrica, etc.
0: Es pot dir que eren els veritables, ho podríem dir, tarragonins de l'època.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: De les comarques tarragonines, fins i tot el Maestrat i...
1: de la zona aquesta del Maestrat.
0: Zona,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Després també és important, com a totes les Terres de l'Ebre, doncs, l'època, diguem-ne, d'assentament àrab. Àrab, berber, musulmà... com,
0: o moro, com diem com nosaltres, típicament.
1: Sí, perquè tampoc tots eren de la mateixa... eren no, diferents ètnies que venien del nord d'Àfrica.
0: I altres que venien, doncs, fins i tot d'Aràbia.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Doncs els famosos amiades, doncs aquella gent venia d'Aràbia,
1: sí, sí,
0: també.
1: Sí, sí, sí, sí. Aleshores, doncs... se sap que l'assentament humà d'aquests pobladors va durar aproximadament uns 4 segles, pel que fa a la Terra Alta, no?
0: Uh-huh.
1: Aleshores, el primer document escrit que trobem, dic concretament de la població, data de l'any 1153, quan el castell de Gandesa va ser donat per Ramon Berenguer IV. Ramon Berenguer IV, recordem que va ser el comte rei que va fer la reconquesta en el territori de les Terres de l'Ebre.
0: Uh-huh.
1: Doncs aquest castell de Gandesa va ser donat pel comte rei Ramon Berenguer IV a Prieto de la Rovere, que era el maestre del temple de Provença i d'Hispània.
0: O sigui que ja en si hi havia una mena de relació, esclar, per qüestió lingüística i qüestió de política, doncs, amb les terres d'assentament de la part mediterrània.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Mediterrània, de Provença, doncs ja...
1: Sí, no, a veure, en el cas de la Provença i d'altres comtats occitans és important perquè els comtes reis catalans tenien doncs, relació de vassallatge o més ben dit els comtes tolosans i provençals tenien relació de vassallatge amb els comtes reis catalans i de Catalunya i Aragó. I aleshores, clar, hi havia totes aquestes relacions històriques entre uns
0: no, però és
1: altres.
0: Bonic, diríem, de precisar doncs, sí, que sí, hi havia sí, una relació íntima, una relació
1: sí, sí,
0: forta,
1: sí.
0: Política,
1: íntima,
0: cultural...
1: Que es lligava també amb lligams de tipus familiar, matrimonis...
0: Familiars també.
1: Sí, sí, sí. Aleshores, doncs, més tard tenim la carta de poblament de Gandesa, que va ser atorgada l'any 1192 a 5 persones. Aquesta carta de poblament de Gandesa considerava que era la capital administrativa del terme de Miravet.
0: Uh-huh.
1: Després, més tard, l'any 1194, hi ha una nova carta... nova carta, o que també podríem qualificar com concessió de terres a nous vinguts. Mm-hmm. Estem en època de reconquesta i, per tant, totes les reconquestes, no discutirem si són bones o dolentes, però hi ha un desplaçament de població, gent expulsada, i aleshores hi ha una gent que va repoblar el territori.
0: I altres, doncs, que no són ni expulsats i que queden els que estaven, que hi va haver una presència molt forta de gent que no va voler sortir.
1: Exacte, també és veritat. Aleshores, doncs, podem dir també que d'aquesta època data l'edificació d'un magnífic temple romànic i que Gandesa era llavors la capital administrativa, com hem comentat, del terme de Miravet.
0: C'est assez curieux que, par exemple, je crois que si par expression, disons par reconnaissance de l'accent catalan qui est employé dans ces régions-là, de les Terres d'Ebre, on trouve le même accent pratiquement, disons, de les Terres de Lleida, à part alta,
1: sí.
0: À part de la Franja de Ponent, i a part, diguem, l'Indana amb l'Aragó.
1: Sí, són parlants
0: íntimament
1: lligats.
0: El català, diríem, occidental, eh? És el parlar, el català occidental, i estan íntimament lligats perquè potser la majoria de la gent van baixar de les terres, diríem, de l'Urgell, del Pallars, el Pallars Sobirà. Per exemple, l'altre dia parlava jo d'un poble valencià que no es mantenen aquí, però hi van crear dos barris a la Conquesta, i els dos barris que tocaven a la ciutat, un era el Sobirà i l'altre el Jussà. Doncs vol dir que segurament eren barris que estaven poblats per gent que venien de dues comarques o de dos comtats.
1: Exactament.
0: Sí, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà.
1: És així.
0: Doncs aquestes terres de l'Ebre, doncs potser no és d'estranyar que fossin poblades per gent que vingués d'aquelles contrades, més que de la part de la Catalunya Vella, Girona i aquesta part,
1: sí,
0: perquè el parlar
1: sí, no
0: és el mateix.
1: Exacte, vull dir, el parlar doncs se situa en el català nord-occidental, més concretament lingüísticament el situaríem dintre la banda del Tortosí, però malgrat situar-lo en la banda del Tortosí també té algunes diferències respecte al parlar de Tortosa i Amposta, que l'acosten, per exemple, al parlar de Lleida.
0: Sí,
1: per exemple.
0: Sí, és curiós, però en fi, un altre dia també parlem, sí, perquè el català té uns accents molt particulars, com veus, sí, sí, que en algun lloc salen.
1: Sí, això...
0: I bé, és l'únic lloc que se sala.
1: A on?
0: És abans d'arribar entre Girona i Barcelona.
1: Sí, sí, exacte.
0: I d'allà van sortir molts que van anar cap a Mallorca.
1: Exacte.
0: Doncs no és d'estranyar que potser els mallorquins diguin ses dones, ses filles, ses cadiretes, degut a que salen.
1: Però això s'ha perdut, eh? S'està perdent. El parlar salat al Principat de Catalunya s'està perdent.
0: Ah, sí, sí, queda molt poc, molt poc, molt poca gent que l'empra, sí, encara gent gran, eh? Gent gran, i a vegades, doncs, hasta a vegades per quedar bé. Per dir que són del lloc, eh? Perquè si no, ni es fa.
1: Ha quedat, per exemple, ara fent un petit parèntesi, ja que parlem d'això, doncs ha quedat potser en alguns pobles cadaqués, potser encara es deu conservar, però en d'altres pobles ha quedat en la toponímia del lloc,
0: ah, sí,
1: per exemple,
0: sí,
1: Sant Joan d'Espí, Sant Joan, sí, d'Esver, i dubto molt que Sant Joan d'Espí i Sant Joan d'Esver la gent, hi hagi gent que encara sali.
0: No, no, no, no, però l'únic lloc que salen és encara cap a la costa.
1: Sí,
0: cap a la costa, més amunt de Mataró, que pujant cap amunt,
1: sí, sí, sí.
0: I per exemple, un petit enclau que salen encara és Alacant.
1: Ah, sí.
0: Abans d'arribar cap a Pedrer...
1: A Tàrbena i Vall de Gallinera,
0: sí,
1: diuen.
0: I a Tàrbena i Vall de Gallinera.
1: Que va ser repoblat, diuen, el
0: 17-18.
1: Gent de Mallorca, també.
0: Gent de Mallorca que venia d'allò. Bé, doncs anem a escoltar una mica de música més.

0: Bé, doncs ara anem a parlar, Santi, també d'un fet que va tindre lloc a Gandesa. En l'any 1319 va tindre lloc l'estrany, diguem, lligam o casament matrimonial entre l'infant Jaume I, fill de Jaume II, i Elionor, filla de Ferran IV, rei de Castella. Aquest fet és conegut com la farsa o la comèdia de Gandesa. Parce que, bon, il faut se dire que déjà à cette époque-là, il y avait des petits accrochages ou des petites mésaventures, disons, mauvaises ententes, entre les rois de Castille et les comtes rois de Catalogne et Aragon. Déjà, à cette époque-là, c'est des choses qui arrivaient, dont, bon, il y a eu, par exemple, très souvent des fois, des rois d'Aragon, ils ont eu, disons, un héritage des possessions en Castille, hein, même assez importantes, comme des châteaux assez importants. Et bon, il faut se dire que c'est des garnisons aragonaises. Parce que, bon, évidemment, il n'y avait pas des Catalans, disons, vers l'intérieur de la Castille, des garnisons dans les châteaux, parce qu'il y avait des Aragonais, parce que le parler, c'était beaucoup plus, en étant les mêmes, hein, ça allait beaucoup mieux. Hein. Mais ils ont dû être sortis par la force des armes, on les a sortis par la force des armes, hein, par question, disons. Enfin, bon, nosaltres anem a parlar d'això, però és interessant. El matrimoni es va celebrar i a continuació l'infant reial va deixar Gandesa. Després va obtindre l'anul·lació. El 1338 es va reunir a Gandesa al Parlament, a les Corts, amb la presència dels arquebisbes de Tarragona i Saragossa. També es varen reunir en el lloc els signants del compromís de Casp, un dels quals era Sant Vicenç Ferrer, conegut pels habitants de Gandesa per haver predicat amb anterioritat en el poble. Doncs és, veus, una cosa que feia més, un lligam més, que la gent, que fos un lloc o fos de l'altre, parlaven igual i no hi havia cap problema. Si Sant Vicenç Ferrer, que venia de la part valenciana, anava a predicar a Gandesa, a qualsevol lloc, no hi havia possiblement ningú problema, eh? Esclar, es pot dir que després sabrem el fet que va repercutir el famós compromís de Casp amb la tendència que es va proposar de Sant Vicenç Ferrer. Que Sant Vicenç Ferrer, doncs, va ser un que va proposar, doncs, el compromís que es votés per Ferran d'Antequera. I una part ínfima de valencians es van rebutjar, els catalans en majoria van rebutjar i els aragonesos en gran majoria van acceptar.
1: Sí, sí.
0: I això es va portar a transvalsos també, guerres i coses en els països.
1: Va ser un compromís que prèviament havia estat ben jugat per Castella, és a dir, que abans de fer-se la votació l'exèrcit castellà,
0: o sigui, havia entrat en l'Aragó,
1: havia entrat a l'Aragó i al Regne de València per eliminar físicament els partidaris
0: d'en Jaume d'Urgell.
1: I aleshores, clar, bàsicament el compromís de cas va ser un compromís, o sigui, va ser una trobada per beneir el que ja estava decidit a... Són aquells pactes que...
0: Doncs bé, no, com hem dit, on va pas metre en política, més sé on situa, disons, cette action, disons, parce que Gandesa fut, par sa présence des gens dans la ville, dont une partie, disons, peut être intéressante dans l'histoire, de l'élaboration de ces pactes. Hein? Doncs bé, un altre dia, després tu, per exemple, ens volies parlar que el 1639...
1: Sí, l'any 1639, diguem-ne que serien els... seria l'avantsala del que seria més tard la revolta dels segadors. La vila de Gandesa es va aixecar contra el comte duc d'Olivars i el rei de Castella. Això va ser la causa que després de l'assalt de Batea per l'exèrcit castellà, els gandesans, per por a les represàlies, abandonessin la seva vila cercant refugi en altres pobles de la contrada.
0: No?
1: La vila, evidentment, en aquesta ocasió va ser saquejada i malmesa per la tropa del rei de Castella.
0: I després, segurament, els mals de caps i bascabòries no devien acabar, perquè en guerres, període de guerres després, bé, guerres dels francesos, guerres de germanies, revoltes de pagesia a diferents èpoques, i, per exemple, durant també les guerres carolines. Guerres carolines, un altre estrall a casa nostra.
1: Sí, sí. És el que parlem.
0: Que és el que estem parlant. Cada dimec que estem parlant d'això, no, sí. Vrai, perquè on parla de regions que hi ha una participació très intéressante, très forte, très puissante, ils se sont vus mêlés d'une façon très directe et très forte dans ces guerres carlines. Mm-hmm. La primera, la segona, la tercera, totes hi van haver participar la gent de la regió.
1: Aquí és important destacar, per exemple, això que estem parlant de les guerres carlines, perquè Gandesa, la ciutat de Gandesa, va patir 7 setges diferents de les tropes carlines. En el primer setge van ser comandades per Josep Torner I els altres sis, doncs, pel famós Ramon Cabrera, el Tigre del Maestrat, que ja n'hem parlat altres vegades. A partir d'aquí, en premi a la heroïcitat de, dels gandesans, la reina Maria Cristina va concedir a la població el títol de Muy Leal, Heroica e Immortal Ciudad de Gandesa. Davant la impossibilitat de defensar-se, els gandesans van abandonar la població i l'ocuparen les tropes carlines durant 2 anys. Que, tropes carlines que la van deixar gairebé destruïda.
0: Gairebé enderrocada completament. Bé, després la ciutat encara va rebre un darrer cop durant la Guerra Civil Espanyola, especialment per la famosa Batalla de l'Ebre. El 25 de juliol del 38, dues tropes republicanes arribaren a les parets del poble, però no varen entrar. El mateix general Franco dirigia les operacions des del lloc on s'està emplaçada la necròpolis històrica del Coll del Moro. Encara que la lluita més dura i més aspra va tindre lloc a les serres de Pàndols i Cavalls, la ciutat va patir greus impactes i enderrocaments. Mossèn Joan Baptista Manyà i el Coberró, 1884-1976, fou fill il·lustre de Gandesa, escriptor i teòleg. Doncs bé, això es podríem dir que és la part important de la història, la participació de Gandesa en la història. És veritat, ha sigut llocs que ha estat marcada sobretot per, durant aquests segles, tots els segles, sempre per alguna guerra, algun pas, algun estrall, alguna cosa.
1: Sí, sí. La guerra va ser dura, van morir milers de persones.
0: Nous sommes des gens, nous avons une région très riche, c'est vrai, très belle aussi, pourquoi pas, parce qu'il faut le dire. Mais nous avons dû payer toujours un très lourd tribut des gens, des vies humaines, au long de notre histoire. Et ce qui est curieux, c'est que très souvent nos femmes, nous nous sommes trouvés mêlés dans des guerres qui n'étaient pas voulues par nous.
1: Si, si.
0: Très souvent nos femmes, le fait d'avoir appartenu, disons, à un royaume espagnol centraliste, on a eu des guerres, on a eu des révoltes, on a eu des choses comme ça qui nous ont été imposées pratiquement, soit parce qu'on nous méprisait, soit parce qu'on cherchait à même pas nous comprendre, je ne parle pas déjà du mépris, ou soit par incompréhension. Parce qu'on ne comprenait pas. On ne comprenait pas. Donc voilà, on s'est trouvé mêlé toujours dans des histoires comme ça. Croyez-moi, on se serait bien passé si c'était possible. Par contre, on a eu des personnages très importants historiques. Un jour, on fera. Parce que j'ai une revue dans laquelle il y a une quantité de personnages qui sont natifs des terres de l'Ebre, des comarques et qui ont participé à l'histoire de la Catalogne. Et même, ils ont participé à l'histoire de l'Espagne. En tant que personnalité. Vous allez voir, un jour on fera ça, on va parler que des personnages et les faits qui ont participé. Et croyez-moi, c'est quelque chose de très intéressant.

0: Bé, parlant de festes i costums, estàvem parlant entre nosaltres dos, per exemple, com a plat típic, potser, bé, aquella, que tota aquesta regió és molt rica en gastronomia. Sí, sí. Perquè fins i tot a Nova Muntanya, bastant no gaire lluny, avui en dia els arrossos i tot, doncs són coneguts. És una cosa que no és gaire... Però, per exemple, a mi sempre m'ha fet gràcia, doncs, que el que deies tu, perquè jo no me'n recordo això, doncs, la clotxa. Sí. Doncs que fa, i el coc. Sí. O la coca, no sé si...
1: El coc.
0: Lo coc. Com nosaltres. Nosaltres també diem lo coc. Sí. Lo fill, lo pare, la mare, i la gent que ens perdoni, però tindrem que anar tots a escola per parlar una altra vegada bé. Sí, sí. Com diem. A Girona mos ho diuen molt sovint, eh? A Girona mos diuen que teniu que anar a l'escola per aprendre a parlar bé.
1: Sí, però és a Girona que no saben parlar bé.
0: No, això ja ho sabem, però digue'ls-hi. Digue'ls-hi perquè s'enfaden, eh? Sí. Doncs, per exemple, les festes i... Bé, doncs...
1: Parlàvem del menjar.
0: Del menjar. Sí. Doncs tu pots repetir, doncs, exactament la clotxa com es fa.
1: Sí, la clotxa era el típic menjar de pastor que marxaven abans. Uh-huh. Doncs marxaven, s'aixecaven, doncs, de bon dematí.
0: Esclar.
1: De matí mañana, com diuen en moltes zones de les Terres de l'Ebre. Uh-huh. I passaven tot el dia fins que es feia de nit.
0: De sol a sol amb
1: la rebera o el ramat, depèn de la regió de l'Ebre, diuen rebera o ramat.
0: Uh-huh. Nosaltres doncs, ramat.
1: Sí, ramat. Doncs aleshores doncs, prenien la clotxa, que era un pa d'aquells grossos de pagès grossos. Uh-huh. Que diem, buidaven tota la molla i aleshores normalment s'acostumava a posar doncs
0: ofrecint amb coses.
1: Sí, exacte. Per exemple, pebrots escalivats, alls escalivats, una arengada o una sardina de casco, depèn del lloc que es diu arengada. Mm-hmm. O sardina de casco. I és clar, això els mantenia.
0: Això és un...
1: I ara el que ha passat és que, i això ha passat en molts llocs, sigui de Catalunya o aquí a Occitània també passa, que els menjars que abans eren menjars de pobre han esdevingut menjars de rics. És a dir, que te'ls trobes als restaurants a preus que...
0: Menjar de pobre, no? Menjar de pobre, un dels menjars de pobres més coneguts, raro, l'abadeixo. Sí. Que nosaltres abadeixos el bacallà, eh? Sí, sí, allà a la Franja Penem, dient...
1: A les Terres de l'Ebre també.
0: En dia d'abadeixo. Sí. Feies graïlles o patates amb abadeixo.
1: Sí, sí.
0: I arròs. I era un menjar de pobres, els més pobres que hi havia. I avui, doncs, vés a menjar aquests plats, sí, sí, aquests plats en un restaurant de luxe. Ja no dic que sigui un restaurant de luxe,
1: no,
0: però
1: no, sí.
0: pagues un ull de cara, eh?
1: Sí, sí, és així.
0: Que el que es diu nosaltres. Bé, doncs, a Clotxa, doncs, no és d'estranyar que eren menjars que omplien. Mm. A més, així es feia el mateix treball de com si fos ja plat i tot, la gent ho portava dintre, embolicat.
1: Sí,
0: i...
1: sí, sí, sí.
0: Nosaltres ho portàvem allà i portàvem unes alforges de roba cosida, penjada així al coll, que eren com dues bolses, i es portava el menjar allà dins, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: L'ampolleta de vi, iau.
1: Sí, sí,
0: i la gent, no? Es veia... I però ara, una de les coses bones que diem nosaltres, que suposo que en aquestes terres, si ens ho volen dir, uns diran, era un grapadet d'olives. Un punyadet d'olives, que nosaltres dèiem un punyadet d'olives, o les alforges embolicades, o un grapadet d'olives, i eren boníssimes. A les 7 del matí, o a les 6 del matí, o a l'estiu.
1: I després, pels que hi enteneu de les olives, n'hi ha de diversos tipus. Hi ha les olives verdes, les olives fargues...
0: Les fargues, i després hi ha les alberquines.
1: Exacte.
0: Les alberquines, que són les més xicotetes, xicotetes que diem nosaltres també, però que fan un oli molt bo. Totes les olives són un oli. Jo crec que les olives a casa nostra les tractem molt bé.
1: Sí, sí.
0: Les tractem amb amor.
1: Sí, sí.
0: Amb molta afecció. I jo crec que ens ho donen... ens ho retreixen a mar de bé, perquè les hem sapigut destractar.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Jo és una de les coses que terres oliveres és així. Bé, doncs llavors tornant sobre el menjar, i esclar, sí. Doncs també hi ha el coc.
1: El coc, que pot ser el coc de Massana.
0: També.
1: Que també té molta tradició a la zona. Uh-huh. O sense Massana, vull dir el coc normal. Sense Massana. I després també tindríem els pastissets, que són una mica tradicionals de tota la regió.
0: Ah, això és no me'n parvis, que se...
1: tinc el cor de cabell d'àngel,
0: que són els millors que hi ha. En fi, jo no dic que els altres no siguin, eh?
1: Sí, sí.
0: El meu gust personal, els pastissets, és una cosa que és estranya.
1: Sí, sí.
0: Una vegada ja dit, una fois sur un programa, hi havia un roi, o un cali, o un vell musulmà, que était a Tortosa, qui occupait la ville de Tortosa, et il y avait une esclave chrétienne. Et cette esclave chrétienne lui faisait des pastissettes. Une fois par semaine. Et quand le bey a quitté la ville de Tortose, prié gentiment par les Catalans et les Aragonais de partir, quand il était dans les terres de Castello, il était triste et il pleurait. Et sa mère lui dit, mais pourquoi tu pleures? Parce que tu as perdu la ville de Tortose. Il dit, non, je pleure parce que j'ai perdu mon esclave et ce pastissette, surtout. Donc, nous estranyons aquest calif mort del lloc, doncs, devia estar embatat amb aquells pastissets.
1: Sí. Segurament jo ho desconec, però segurament...
0: Jo no sóc moro, ni tinc esclava, però també m'agraden els pastissets a base bé, eh?
1: Segurament, jo no ho sé, però algunes vegades he sentit dir que els pastissets precisament tenen l'origen en l'època aquesta musulmana, perquè tenen la forma de la mitja...
0: Una miqueta torçats i estan com fregits i tot, i amb el sucre i el cabell d'àngel a dins, doncs no és d'estranyar que fossin d'aquesta manera. Però escolta,
1: No, sí.
0: Que mos en donguin,
1: sí.
0: I nosaltres en menjarem on siga.
2: Aquí al costat de casa encara tenim un camí que li diuen el camí de la font del Moro, eh?
3: Oh, sí.
2: La font ja s'ha secat, però mos queda el camí, eh? I mos queda esta cançó tan antiga, tan bonica i tan trista. Per a tots vostès, la font del Moro.

0: Bé, doncs podríem parlar també d'altres coses, les, diríem, els costums, els llocs importants o els llocs històrics, diríem, del poble.
1: Sí,
0: perquè Gandesa té llocs també importants.
1: Sí, en primer lloc hauríem de destacar l'església arxipestral de l'Assumpció, que és una església que data dels segles XII i XIII i que és un exemple característic de l'arquitectura romànica, amb algunes ornamentacions d'inspiració moresca. Aquesta església es va ampliar als segles XVII i XVIII i va quedar com un edifici compost d'estil barroc i neoclàssic, del qual el més destacable és la portalada de l'Escola de Lleida. Després, en segon lloc, podem destacar la presó, que és l'edifici que va fer aquesta funció de...
0: Fins fa poc. Perquè antigament fou un palau, no?
1: Sí, antigament va ser el palau dels preceptors santjoanistes, que data, l'edifici data dels segles XIII i XIV i va ser reformat al segle XVII. I després...
0: L'antiga casa de la vila.
1: Sí, l'antiga casa de la vila, que és un edifici senyorial del segle XV i un clar exemple del gòtic civil català.
0: Em fa gràcia aquí, perquè s'assembla molt l'expressió de Franja de Ponent, que diu, són també interessants la casa Pairal dels Barons de Purroi. Purroi és un nom que també que es troba a la Franja de Ponent. D'estil neoclàssic, la cooperativa agrícola de Gandesa del XIX, que, com has dit tu, és feta per arquitectes César Martinell, deixeble d'en Gaudí, d'estètica modernista. Sí. Sí, encara ens queda una miqueta, però poc, però es té que destacar potser també, com dius tu, els llocs.
1: Sí, la cooperativa és importantíssima i perquè va ser, és un exemple de l'art modernista català. Amb això que diem de la Franja de Ponent, doncs l'arquitectura una miqueta de la Terra Alta ens recorda també, si després passem a la Matarranya i les altres comarques del voltant i també del Maestrat, ens recorda que hi ha una arquitectura unificada. I després cal destacar sobretot un lloc d'esbarjo, el balneari de la Fontcalda, balneari i santuari de la Fontcalda, amb fonts d'aigües termals i minerals i amb edifici neoclàssic del segle VIII. Actualment es conserva com a lloc d'estiueig.
0: Bé, doncs un altre dia que tinguem més material parlarem encara potser d'una manera més extensa sobre Gandesa. Desitjo que la gent hagi passat una bona estona amb nosaltres, doncs, escoltant el que parlem de casa nostra. I jo crec que com podria donar a deixats per a tot el món, merci pla per haver demorat amb nosaltres, bona serada a deixats i gràcies a la gent de Gandesa que ens pugui escoltar.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, Santi, que vagi bé. Adéu, Mercès.
2: No, però m'estàs posant Paco nerviós.

Beldin bel, zagatxon. Abans lu bun zimen de la bilo en meno de silenzi. Dempe kuro zagatxon atal lu drolle lu lup. Lu drolle abis lu sul el treskula tantes kops din bel del lup. Mas pas lu sul el frech d'Alaska, aquel ambisalus tan palio, degus sa pajama e se se culco ou se celebre. Nu, lu sul el d'aisi, lu sul el de zoo, que desapareix cadossé quand nous bistalia i recent ban. La nuèch tombo a l'arro din l'huel del loup. Boulouro, primi las coulous, puis escafo los imatges. E la parpelo del loup liso en fissus aquel l'huel que sa tudo. Lo loup demora qui, sieit, en facio del drole, pladritch. Mas, ses en endormit. A la vez, lo drole sortis del zoo, sus la puncho d'espèce, como se sortissio d'uno cambro.

0: Navarre, Maréti et Gilbert Carpentier. Ce sera dit au titan, une cançonnette en français, ça couffe pas mestier. Et parlant d'historien, Bester Mimard, dit Medievaloc.
1: Un article d'El Francesc Sangar, parégut le 13 mars de 2022, sur le site de notre partenaire Medievaloc.com, intitulat D'Alianzos Malaisidos. Dans les capitules antérieurs, a bien descrit la situation malaisido d'Est. Trencavel dins un equilibri complet entre les deux potències vecines, le comtat de Toulouse et le comtat de Barcelona. Et amb un anglaiso catholico que dubtava de la fidelité dels Trencavel a veure la normalité de la propagation de la dissidència cataro. Pendant les 16 de Béziers, Roger Segur recevait l'ajuda del rei Alfons d'Aragó et Barcelona. Mas le mateix Roger II se maridet a me Adelaido, la filla del comte Ramon le Cinquen de Toulouse. Mas vous explicarem deux exemples de mai d'aquel hotel aranyo de basalages et de complicitats politicos d'un mandat del vescomte Roger II. Le Trencavel establiguet un alianço amb la vescontessa Ermengarda de Narbuno en 1171. Aquel opatxo fuguet imbucado 6 anys aprèp amb la col·laboració del senye Guillem de Montpellier davant la voluntat del comte Tulsa de conquistar Narbuno i sus domenis. Aquò provoquet un nou canviament dins les relacions dels feus zucitats. Roger le Segu annullet la relacions amb l'hostal de Toulouse et se declaret dubtament le vassalatge al comte barcelonès. Aquella declaració pudio provocar un guerra dubto amb le comtat toulousenc. Mas l'escenari religiós començava també a influir al 13è concili del Lateran, celebrat a Roma pendent les mesos de març de 1179. Dins le canu 27, era recomandado uno cruzado contra les catas e eran excomunicats les valdeses, dius eregios crentados per la gleiso catolico. L'ustal de Toulouse abbia demandat d'ajudo al concili per luchar contra les eregies, de temps que l'ustal de Trencavel permetió la libre difusió de ses idees. Beleu, Roger II començava a preparar les camis per demandar dins la benidou d'ajudo a l'ustal de Barcelona davant de possibles menaços per aquella fa. E les reis aragoneses et comtes barceloneses besion une bonne escasenso de fa créixer l'us domenis per l'astero zucitano se les trencavels venion l'us

0: Charles. La relació amb l'Església catòlica era complexa, però mon que Rugeli segur fuguet excomunicat dos cops. Le premier per haver empresonat la vesque Gerard d'Albi per una discussió sus de terres senyerals e la segona en 1979 per sa resistència a l'aplicació del just mencionat canó 27 del Concili del Lateran. Un altre exemple d'aquells equilibris complets se produïguet pendent la lucha entre les reis Alfons e l'Hostal de Toulouse pel domeni de Provence. Rugeli II sostenguet les reis aragonès e barcelonès, a piedget tabé les reis Alfons pendent un nou ensaig de conquisto cristiano a València e les trencabels declaret les fills d'Alfons tabé nominat Alfons como heretie se sa fenda de la idoli d'un abo solament de filios, succediguet pas a tal pramu, cagueron un fil de futu Ramon Roger Trencavel. Tutis aquellis actes demostren que l'equilibri era orientat inicialment cap a l'alianço aragoneso e barceloneso. Mas aquella relació era també fosso tibadol. En 1198 le quiterei Alfons ensaget de conquistar les feus des Trencavel, mas Rugeli II continuet de se senyer de sus domenis e obtenguet que son fill Ramon Roger fuguesse reconegut son unic heretier. D'alliances malaisides, un article del Francesc Sangar paregut le 13 de mars de 2022 sur le site de notre partenaire Medievaloc.
1: Grand merci Esther Mimard. Esther qui tournera pas tout tard, qui nous parlera d'El temps qui n'existe pas. Eh bien, sera plalé d'une l'émission. Allez, des musiques avant de parler des yayoy Koussamam, Bécamille, musique, un meloutin regrettat, Jean-Paul Verdier, et l'outros, ni Dio, ni Mestre.

per acabar aquella emissió de Preferencio Clásico, tot junt de Jan Albert van Eyken i tot junt de Lobo Rosex Lieder, escutem ara l'Ulid Gebet.

0: Mas perquè, perquè m'han pas dit a l'escola?
1: Radio Citane.
2: Perquè m'han parit
1: l'emoció del país.

Bona tarda, amics. Dins dels nostres programes en català que ens expliquen i intenten doncs, fer-nos a conèixer el que són els nostres pobles i les nostres viles, llocs i llogarets, doncs avui anem a dedicar-vos un programa dedicat a la comarca de la Conca de Barberà i sobre aquest poble es diu Forès, doncs si esteu una estoneta amb nosaltres, gairebé una hora, segurament aneu a aprendre moltes coses d'aquest poble pels que no són d'aquella contrada, ben segur.

Hem escoltat aquest tipus de música que ens recorda ja que les Terres de l'Ebre ja són germanes bessones amb els nostres i que estan al costat mateix i que podríem dir és una mena ja d'envit o convit a el que es pot trobar doncs, a la part del Maestrat, l'Alt Maestrat, el Baix Maestrat i baixant cap a aquestes terres germanes de la Comunitat Valenciana. El municipi de Forès està situat a la part nord de la comarca de la Conca. El poble està constituït per dos nuclis de població, l'antic i el raval del Pla de la Bassa, com us he dit. El nucli antic està en el cim d'un turó, en l'extrem nord és de la Serra del Tallat, mentre que el raval està situat al peu del turonet a la cruïlla i les carreteres que duen a Passanant i a Conesa, on s'han construït les cases més modernes. És principalment un poble d'estiueig i de segona residència. Les paraules que descriuen l'ambient que s'hi respira són serenor i grandesa. Els seus carrers transpiren història i pau. A les dovelles i les portes de moltes cases del nucli antic es poden llegir dates de construcció que mostren la seva antiguitat. Es pot acampar a les eres amb permís del propietari, ben segur. El cafè del poble obre per les tardes. El castell de Forès era termenat. Fou donat a Mir Foguet i Bernat pels comtes de Barcelona, Ramon Berenguer el Vell i el Modís. Segurament això en l'any 1058. El terme del castell de Forès, que s'estenia des de Conesa a Solivella, comprenia també els actuals termes de Sarral i Rocafort de Queralt. A partir de l'any 1178 va començar-se a dividir i solament a l'edat mitjana i moderna va conservar el domini sobre el Fonoll i Sabella. Fou vila reial i va tenir representació en les Corts Catalanes fins que l'any 1390 va acomplir-se el testament de Pere el Gran el 3 de novembre de 1285 i fou del monestir de Santes Creus fins a la supressió dels senyorius. Tot això en l'any 1835. De les tres creus del terme que tenia la vila, avui encara en resten dues, la situada a la cruïlla dels camins a Conesa i Rocafort de Queralt i l'altra al peu de la bassa. Amb dues són de tronc octagonal amb capitell esculptiu. Si vos animeu a fer una petita passejada, un petit tomb, com diem nosaltres en català, a la font de Sant Miquel ens obre la vista sobre les terres i per les terres de Lleida. I és veritat, doncs, es té que reconèixer que jo, tenint aquí davant meu la quantitat de fotografies que he pogut replegar, doncs veritablement sí, és un poble que la majestuositat de les seves runes o vestigis i la neteja dels seus carrers i les cases que es poden veure doncs convida veritablement, és veritat, dona gust de poder arribar en un poble així i doncs poder-hi passar una estona o més d'una estona, fins i tot uns dies per poder doncs continuar a caminar i anar a veure les coses amunt i avall i tant això. Podríem també doncs que la seva privilegiada elevació fa de Forès un mirador natural de la Conca amb una esplèndida vista de tota la comarca i de bona part de la veïna, la Segarra. La Serra de Montserrat sembla tocar-hi i el dia és clar i l'hora de matinada on pot admirar el Montseny i el virar al mar per l'estret del Coll de Cabra. Situant-se a la part nord del poble, la visió de les terres de Lleida queda emmarcada pels Pirineus fins allí on allarga la vista. El poble és tan bonic que els veïns varen decidir que en totes les cases sols s'utilitzaria la pedra natural a les façanes. Això ho hi dona i ho hi dona un aire harmònic i majestuós que ha fet decidir molta gent a fixar-hi la segona residència. Sempre saps que això és que la municipalitat ha decretat que la façana de maison deve être bâtie avec les pierres naturelles de la région. Alors, ce qui fait que quand vous êtes dans un endroit, vous avez cette uniformité. Bon, il y a des styles peut-être un peu différents, les styles anciens, les uns et les autres, on voit la différence, mais l'ensemble, tout est bâti avec cette pierre, disons, de la région, ce qui fait que vous êtes dans un endroit, une uniformité magnifique, une

Bé, doncs ja hem tornat i ara doncs anem a parlar de llocs d'interès. Entre altres, podríem parlar de l'església parroquial de Forès, que ella és dedicada a Sant Miquel i és esmentada en les llistes parroquials del bisbat de Vic de la segona meitat del segle XII. És una de les poques parròquies existents en crear-se l'arcabisbat de Tarragona en l'any 1154. És un edifici romànic en planta d'una sola nau, avui mancat de l'absis. En afegir-se al segle XIV dues capelles laterals ha donat lloc a una falsa planta de creu llatina. Té dues portes, les dues a migdia. La més antiga està decorada amb quatre columnes per banda, timpà esculpit i semicercle, d'amples dovelles. Està situada més d'un metre per sota el nivell del carrer i s'hi accedeix mitjançant uns esglaons de pedra. La segona porta, oberta a una capella lateral, porta dels homes, és més sòbria i és una obra arcaïtzant. A sobre seu s'alça el campanar, bastit sobre la pròpia volta del creuer. És de planta quadrada en el seu tram inicial i la seva part superior fou reconstruïda en època barroca amb tronc octagonal. Sols s'hi pot accedir des de l'exterior. S'hi conserva una fidel reproducció policromada d'una imatge gòtica de l'any 1324 de la Mare de Déu de la Salut, dipositada al Museu Diocesà de Tarragona. Aquesta imatge va ser encarregada el 1306 pels jurats de Forès a l'artista Montblanquí, Francesc de Penedès, i havia de ser a imatge i semblança i el més exacte possible de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc, a la qual tenia molta devoció els fidels de Forès. Hi ha el font de Sant Miquel. En el camí que surt sota el pla de la bassa, vorejant un turó de Forès, ens du a la font de Sant Miquel. La tornada es pot fer per un altre camí que ens mena a la part vella del poble. D'on farà una iglesia que au départ, com beaucoup d'églises dans le coin, mais disons ce qui était assez curieux, c'est que le clocher est carré au départ et après est octogonal. Une construction qui a été, disons, suivie à l'époque, peut-être parce qu'il y a eu le clocher tombé par quelque chose, mais disons qu'il y a une la première partie est carrée et la deuxième est octagonale. Et on peut y accéder, évidemment, que par l'intérieur, il n'y a pas une autre façon de pouvoir accéder au clocher. Vous savez, parfois, dans les clochers assez importants, qui sont bâtis type forteresse, dont on arrive à trouver, disons, par escalier latéraux à l'intérieur de l'église, mais là, non, c'est uniquement quelque chose de bien particulier. On écoute une musique et depuis, on revient à parler parce qu'il y a encore pas mal de choses, pas mal de choses. Okay.

Us recordo, doncs, que la superfície és de 16,52 km quadrats, la població 61 habitant el 2001, la densitat 3,69 habitants per quilòmetre quadrat, l'altitud 864 metres, la festa major el darrer cap de setmana de setembre, i amb el que fa referència a les altres festes, la festa del Sagrat Cor el primer divendres de setembre i la festa de la Mare de Déu de la Salut, això el 7 de desembre. Bé, ara anem a parlar de la geografia en general. El municipi de Forès està situat a la part central de la Conca de Barberà, al nord de la comarca, en el seu sentit estricte. Confronta pel nord amb el de Passanat, pel nord-est amb el de Conesa, pel sud-est amb el de Rocafort de Queralt, pel sud amb el de Serral i pel sud-oest amb el de Solivella. Disposat a la Serra del Tallat, dit Serra de Forès, en aquest sector, en el mateix interfluvi entre els vessants del riu Anguera pel migdia i els del riu Cor pel nord, forma el sector més meridional dels Comalats, que a l'oest del terme té el punt més alt, el Tossal dels Comalats, de 869 metres d'alçada. A la part meridional del terme, mirant a la conca, discorren diverses barrancs de la Fusina del Caràs, que s'ajunten al terme de Serral amb el de la Riera Salada. A la part septentrional del terme, neix el torrent de Forès, que després de travessar els termes de Passanant i de Vallfogona, desguassa per l'esquerra el riu Corb, després d'aquesta última població. Per la seva banda sud-occidental, passa un bancal de la carretera comarcal de Montblanc a Tàrrega, que va de Serral al nord del terme de Solivella, on enllaça amb una altra comarcal, doncs, de Montblanc a Tàrrega, de la qual surt a carretera local que passa pel Pla de la Bassa de Forès. Va cap al Passanant i després s'uneix amb esmentada comarcal a Ciutadilla. Per la banda occidental, a través del terme, una pista forestal que, seguint l'antic camí de Conesa, du aquesta població. D'aquesta pista arrenca també el camí que va cap a Salvella. Perdó, que va cap a Sevilla. Diversos camins comuniquen Forès amb Belltall, Glorieta, la Sala de Comalans, el Fonoll, Solivella i Rocafort de Queralt.

convido els amics nostres, sobretot els amics de Forès, que escoltin el nostre programa des de Ràdio Occitània, Tolosa de Llenguadoc. Només ens resta dir-los i a tots ells, com ja acostum de dir en occità, doncs, adixas platura munde, merci pla per haver demorat amb nosaltres, bonus serado, adixats, que vol dir amics, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, us exigem que passeu una molt bona fi de tarda i fins al programa que ve. Adéu-siau. Jo...

la veu dels Països Catalans. De 4 a 5 de la tarda i de 10 a 11 de la nit. Tota l'actualitat i la millor música.

Doncs bona vesprà. Avui anem a parlar de Pedreguer, però també anem a parlar en general de la Marina Alta, aquesta comarca que en si ella mateixa mos obre una vista alegre, mos fa viure, mos fa escalfar en aquesta calor del sol tan a prop del nostre mar, però en si cansaets d'haver mogut les cames o les garres després d'aixes músiques alegres que la gent balla, que la gent balla encara. La Marina Alta és així conegut com el Marquesat de Dénia o Marina Septentrional. És una regió que cobre 582 quilòmetres du nord-est de la província d'Alicant i que se laisse enserrer amorosament per diferents formacions de muntanya i ose aussi se pencher vers la Méditerranée dans une suite de parages qui la convertissent en un endroit magnifique pour se laisser surprendre à chaque instant. Per perfilar la terra que visitem, és necessari distinguir una zona interior que avés a la costa, dibuixant-se en la falda de les serres en els que moren els serrats i les serrades bètiques que es creen els assentaments humans que, com el pas dels anys i dels segles, han anat poblant les seues valls. Mos endintrarem entre els dits una reposada mà que la natura exté cap al mar, una mà amable i generosa, de dits poder massa forts o forts també a vegades, però hàbils, de pell aspra, però tota ella plena de vida. La serra de Bassafort, la serra de Bambirall, serra de Mostalla, serra de Seguilí, serra de Segària, Mongó, Pinyal de l'Aguar, serra de Migdia, serra d'Alfaro i tantes serres, importants muntanyes que es mostren poderoses davant el visitant que arriba des del nord. I al sud, fronteres naturals que observen a les comarques com les grans serres de Bèrnia, Olta, Xorta, vigies i vigilants pedres que per mai que resten expectants mirant a l'horitzó, negant a perdre de vista el mar, retenint-se cebosament i encara a distància del seu odor humit de vessal. Difícil tasca va d'aquell que recolleix el relat que invita els numerosos paratges, el del seu visitant inquiet que vol gaudir-la plenament. Pujar-se a braç geogràfic que acaricien els benefactors vents de Mediterrani porta inscrit en els seus plecs la necessitat de l'home per deixar testimoni de la seva existència. Coves, ombres, que guarden traces dels primers habitants, castells desdibujats que se pugen afegint a poc les seues runes a les numeroses poblats ibèrics que dormen baix les seues pedres, torres de guaita que varen donar avís de la properia de l'enemic, camps de batalla on varen morir aguerrits homes i varen nàixer llegendes dels pobles silenciats des que varen eixir fugint els últims moriscs. I el mar, sempre el mar, les mateixes aigües immortals que es porten i que s'enduen entre les onades tota la vida, la veritat i el perquè d'aixòs paratges i aquestes gents que tenen aquest don natural.

Anem a parlar, doncs, de Pedreguer. Es troba situada en el sector nord de la comarca, a 83 metres sobre el nivell del mar. El terme municipal té una extensió de 30,3 quilòmetres quadrats i una població que atensa la xifra de més de 6.000 habitants. El clima, per què no, és típicament mediterrani de casa nostra. La localitat de Pedreguer s'ha anat adaptant a nous temps i actualment té diverses fonts d'ingressos importants en la seva economia, l'agricultura, el sector de serveis i la petita indústria manufacturera de sombrers, articles de mimbre, bolsos i artesania en general. Hi ha també un xic d'indústria. Hi ha testimonis que en el terme de l'edat de bronze, de la cultura ibèrica i de la romanització en el castell d'Ocaiba, antigament Olocaive, en època musulmana, fou alqueria i posteriorment dada a Andrés i Alberto Flix en 1249. Va romandre després als reis de Corella, a Vespujades i als condes d'Anna i Cervelló. El Pedreguer es pot visitar l'església parroquial que es va construir en 1574 i a l'asil hospital. A les afores està l'ermita dedicada a Sant Blas i hi ha també un calvari, però això és una cosa molt típica en les nostres regions del País Valencià de trobar, doncs, d'ermites per tot arreu, camins de creu i de calvaris.

Doncs continuaria el dipòsit d'aigua del segle XIX, construït amb carreus que formen magnífiques cantonades i amb una rica arquitectura interior de grans arcs de mig punt rebaixat que sostenen. La capelleta de Sant Blai, del segle XVIII, que obria les portes cada any per les festes de Sant Blai i per Sant Antoni, un poc més als afores els molinets del segle XV, situats en un lloc alt però alhora sense excessives dificultats d'accés per tal d'aprofitar la força del vent que hi havia de moure els mecanismes que antigament es feien servir per la multa del blat, o el castell de l'Alcaibe, Morís, o encara podem descobrir atractives restes que ens han quedat de l'època musulmana. Pedreguer ofereix al visitant la possibilitat de fer un passeig urbà i descobrir edificis com l'església parroquial de la Santa Creu, on podem trobar l'Orgue Grenzing, i els ports del segle XIX, que durant un segle han sigut el subproduct del mercat, el mercat per tota la gent, perquè quan plou en aquestes regions n'hi ha que diuen que no plou gaire, però en fi, quan plou són coses que per tot arreu a vegades se'n passa, a vegades se'n passa i n'hi ha massa.

il castell d'Olocaiba es trobava en un espectacular emplaçament rocós al sud-oest de la població de Pedreguer, també és conegut com el Castellet d'Olocaiba. La història de Pedreguer es troba junyida a la de la veïna Dénia. Originalment fou una alqueria musulmana després de la reconquesta propietat de Ximent Carròs, el qual la va dar en 1249 a Andrés i Albert Flix, com us heu dit, i més tard passava els Reis de Corella, els Pujades, els Conde d'Anna i els de Cervelló. Durant la Guerra de les Germanies fou escenari de distintes accions d'armes. Després de l'expulsió dels morisques va tindre que ser repoblada amb cristians de Mallorca i catalans. Felip V li va dar el títol de vila en el segle XVIII. El castell es troba en un estat de runa. Probablement fou deixat en dades molt properes després de la reconquesta i va tindre que ser una petita fortalesa o una torre sense cap importància. Es pot apreciar sobretot les restes de la Torre Major i molt petits ramals d'una senzilla muralla que acompanyava tot aquest lloc històric.

situació actuada en què una bona part del Mediterrani està ocupat per urbanitzacions i residències en zones ajardinades, resulta de vital importància l'adequació d'aquests espais a les condicions ecològiques del nostre entorn. En general, s'utilitzen per jardins, plantes exòtiques provenients de països molt allunyats amb requeriments vitals totalment distints als que proporciona el nostre clima. Amb el conseqüent excés en el consum d'aigua, aquests recursos, la generalització d'aquests ambients exòtics desnaturalitza el nostre paisatge mediterrani i conlleva l'arraconament quan no la desaparició de la flora i la fauna autòctones provocant importants desequilibris ecològics. En la majoria dels casos, l'elecció d'aquest tipus de jardins exòtics respon a tendències estètiques que es podrien qualificar com modes, una situació generalitzada que porta irremissiblement a qualsevol persona que va a fer un jardí a fer-ho d'esta forma com si fos l'única possible. Per exemple, la majoria dels jardins ubicats recentment en el litoral mediterrani es mostren com un camp d'herba i res més, pròpia de climes atlàntics com podria ser l'Escòcia, amb unes quantes esquitxades de palmeres nadiues de la zona de Miami, localitat en boga durant aquesta última dècada. Des de la Fundació Enric Montoliu estem abordant i abrigant una campanya d'informació bàsica que es pretén a dar i a conèixer possibilitats en l'accés a altres opcions de jardineria basades en elements autoctònics. L'equip que està elaborant els treballs està composat per botànics, naturalistes, professionals del viverisme de plantes autòctones i dissenyadors, tots ells vinculats estretament a la Fundació i amb llargues experiències personals i professionals en jardineria autòctona. Us vaig a parlar del conveni establert entre l'excel·lentíssim Ajuntament de Pedreguer i la Fundació Enric Montoliu. L'objectiu d'aquest conveni és la divulgació de les possibilitats que ofereix la flora autòctona mediterrània de casa nostra per ser utilitzada en jardineria, aspecte de rellevant importància ecològica en la comarca de la Marina, on una gran superfície de terreny es troba transformada en jardins. En el marc d'aquest conveni s'ha vingut realitzant diverses activitats, entre les quals destaca la celebració d'un concurs fotogràfic. El dia 1 de novembre, vàries desenes de concursants varen tindre 4 hores per fotografiar distints aspectes del jardí mediterrani de l'Albarda, propietat de la Fundació Enric Montoliu. Les millors obres es varen exposar a la Casa Municipal de la Cultura de Pedreguer el dia 25 de novembre fins al dia 3 de desembre. Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose qui arrive très souvent de fois. On crée des jardins avec cet espoir de créer un jardin exotique. Pourquoi pas? Mais avec des plantes, avec des espèces qui ne correspondent pas au climat qui ont été toujours natives de ces endroits-là. Donc, résultat, on est obligé de dépenser énormément d'eau pour les entretenir, énormément de soins pour qu'elles deviennent grandes, belles. C'est vrai, ça marque son coût. Disons, quand on se promène avec ces palmiers, comme ils disent, des palmiers qui viennent de Miami, mais ce ne sont pas des palmiers qui sont natifs, disons, ou de l'Afrique du Nord, qui est juste à côté, ou du pays valencien. Mais ça ne fait rien. On aime se promener parmi ça et se dire, oh, on reste bouche bée devant ces choses-là. Et on a énormément de plantes autochtones, des plantes, des herbes, des fleurs, qui sont magnifiques, mais bon, comme elles ont les défauts qu'elles sentent, elles parlent peut-être aussi, elles pensent en valencien, dans ces plantes-là, on les ignore. On les ignore, elles ne sont pas aussi belles que les autres.

Continuant sobre Pedreguer, els dies 10 de febrer i març i el 7 d'abril, el 5 de maig i el 2 de juny, intèrpretes de diferents cultures se donen cita en l'espai cultural. Per els voltants de la plaça es troben algunes de les més boniques façades dels edificis construïts al segle XIX, al igual que els porxes. Els porxes són dos naus cobertes amb sostre àrab, amb una estructura de pilars de ferro colat i vigues de fusta. Actualment són un centre comercial i de reunió. Fora del nucli de la població es troba la capelleta de Sant Blai, des d'on es pot observar la Serra de Segar, el parc natural del Montgó, la Sella, elevació que rep aquest nom per la seva forma de cadira de muntar, i des d'allí endintrar-se en la zona més antiga de Pedreguer. El terme municipal de Pedreguer és un lloc apropiat per practicar, com us he dit, el senderisme pels diferents itineraris relativament curts i ben senyalitzats. A través d'aquests recorreguts es pot accedir a llocs sorprendents com el Castell d'Aixa, Castellet d'Ocaiba, la Font d'Aixa, la Font Coberta i el Forat i el Clot d'Alberga, i visitar els moliners construïts al segle XV i que en el seu dia varen servir per moldre el blat. Durant tot l'any, Pedreguer té una gran activitat esportiva, cultural i festiva, a més del poliesportiu municipal, on es pot practicar tot tipus d'esports. El Trinquet de Pedreguer és un centre esportiu important en la comarca. Respecte a l'oferta cultural, la Casa de Cultura acolleix numeroses exposicions i actes. Pedreguer acolleix diferents celebracions el 17 de gener a Sant Antoni, el 3 de febrer a Sant Blai, i les festes patronals que se celebren a mitjan de juny, de juliol, perdó, en honor a Sant Bonaventura. Doncs voilà, de fet, i vos en manca pas.

gràcies a tutti, és un plaer d'entaminar aquesta emissió avui amb de compositors i de mestres que ens encanten cada cop a tal son imitat Maurici Jarre, pla conegut per ses músiques de films, Tchaikovsky al cap de la música russa, Gershwin i Ferde Grofe, dos americans, lo primer plus conegut a segue, lo gran Mozart s'ingerès existario pas i per acabar tot a co Vivaldi. I per començar, dos aires escrits per Maurici Jarre, per lo film Laurence d'Arabie de David Lean, film mirat en 1962.

0: Occitanie.
1: Occitanie, 12 ours.
2: Era consigliat de publica libre aprep libre, pauc a pauc. Calio de temps per poder comprendre tot aquello coneixenço scientifico nobo. Aranson, au buiguet pas fa e canaguet fin final rescasenso arribet la revolució e totis le imatges financiers li fugueron cupats. Miquel Aranson nasquet en Ais, en Provenço, en 1727 e moriguet a París en 1806. La seva família era emigrado d'Escòcia. Aranson, esperaco, aprep la revolució de 1688 e se n'engueron cap a Ais aquel annado. Saquela, en caro pitxo, Miquel Aranson se n'enguet a París per erasus de treball de son paire e fuguet aïla que aprenguet a aimar la natura e le món de un bibio. A tal de fil d'un nou benyat e d'un nou provençal o benguet le un dels millors estudiants del col·legi Santo Barbo. A son que 14 ans aguet un microscopi del famós scientific Needham que l'aconsellet a l'aro d'estudiar les afas de la natura pramu que